0: Tone, bona vespre, però sí, sí, se tira molt de menys sentir la veu de Bartual. Des de xicoteix que l'hem tinguda gravada així en el servei i el trobem molt a faltar, la veritat, per així per la ràdio, en els events. I no res, jo volia dedicar-li la cançó de Sensitive World, la de Give It Up, vull dedicar-se-la a ell, que sona ben forta, que mossenca des d'Aidal, i Tonet, t'ho deixa caure, a veure si algun dia podem fer algun reconeixement a ell, alguna festeta o algo que, algun homenatge per al nostre company Bartual. Un beset al cel.
1: Pues evidentemente, ya se propuso en su día, pero hay que respetar la decisión de la familia, así que de momento, tots tranquils.